Hi ha moments que sents que sol no pots amb tot el que has d'afrontar. Moments que sembla que no hi ha ningú a prop per donar-te la mà i acompanyar-te. Però potser fer-se gran és això, oi? Aprendre a sobreviure sol en un món salvatge.